0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Art Insal, un referent cultural a Set Salines. El proper dissabte, dia 3 d'octubre, celebram la 6a edició. Pintures, cultura, fotografia, dansa i molt més. Més de 60 artistes locals i forans ens faran gaudir de tot el seu art i creativitat. No faltaran activitats pel menuts, passacarrers i la música en directe. A més, de la millor gastronomia i vins de Mallorca. No t'ho pots perdre. Art Insal a Set Salines. El proper 3 d'octubre, a partir de les 5 de l'hora baixa.
2: pitbulldiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. pitbulldiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
3: Un día más en Pitbull Radio.

0: Art in Sal, un referent cultural a Set Salines. El proper dissabte, dia 3 d'octubre, celebram la 6a edició. Pintures, cultura, fotografia, dansa i molt més. Més de 60 artistes locals i forans ens faran gaudir de tot el seu art i creativitat. No faltaran activitats pel menuts, passacarrers i la música en directe. A més, de la millor gastronomia i vins de Mallorca. No t'ho pots perdre. Art in Sal a Set Salines, el proper 3 d'octubre, a partir de les 5 de l'hora baixa.
1: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CEU Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
2: Más info en fitbui.com. Un día más en Fitwi Radio. Fitwi Radio. Fitwi Radio.

0: 20a Fira Dolça d'Esporles. El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre tenim tot un món d'activitats per totes les edats. El dissabte 3 omplirem Esporles de màgia, art i música a la nostra dolça nit de l'art i el ja consolidat maridatge de vins i pastissos. El diumenge dia 4, show cooking, mostra i venda de reposteria, trobada de brodadores i el territori verdesca, amb tallada artística de tronc i el tradicional concurs de motosserra. Dies 3 i 4 d'octubre, una edició molt especial de la Fira Dolça d'Esporles, la 20a. T'hi esperam!
1: Escúchanos online.
2: Bitwiradio.com.
3: Non-stop music mix.

0: Thank you, DJ.
1: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: Art Insal, un referent cultural a Set Salines. El proper dissabte, dia 3 d'octubre, celebram la 6a edició. Pintures, cultura, fotografia, dansa i molt més. Més de 60 artistes locals i forans ens faran gaudir de tot el seu art i creativitat. No faltaran activitats pel menuts, passacarrers i la música en directe. A més, de la millor gastronomia i vins de Mallorca. No t'ho pots perdre. Art Insal a Set Salines. El proper 3 d'octubre, a partir de les 5 de l'hora baixa.
3: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el plátano de Canarias a 1,99 euros kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 18,75 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,95 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Pipbuidiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Fitbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
5: Hola. Yo, what up? Yo, what up? Wiz Khalifa.
6: Hey, I'm Taylor Swift.
7: Hey guys, it's Selena Gomez.
8: Hello world, this is Zed.
9: Hola, people.

0: Vintena Fira Dolça d'Esporles. El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre tenim tot un món d'activitats per totes les edats. El dissabte 3 omplirem Esporles de màgia, art i música en la nostra dolça nit de l'art i el ja consolidat maridatge de vins i pastissos. El diumenge dia 4, show cooking, mostra i venda de reposteria, trobada de brodadores i el territori verdesca, amb tallada artística de tronc i el tradicional concurs de motosserra. Dies 3 i 4 d'octubre, una edició molt especial de la Fira Dolça d'Esporles, la vintena. T'hi esperam!
1: En el restaurante Krishna, en Santa Catalina, todo sabe a India. Los aromas, las especias y la intensidad de su cocina se engancharán a tu paladar como esos recuerdos que no se olvidan. Si quieres disfrutar del auténtico sabor hindú, Krishna es tu lugar. Masala, pasanda y una sorprendente carta elaborada con productos frescos y de primera calidad. Restaurante Krishna, en Santa Catalina, calle San Magín 54. Síguenos en @KrishnaMallorca.
2: Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram 1 del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i Dinca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient. Entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
3: La mejor selección.
4: Tu estilo.
3: Tu música. Cibui Radio.

0: Uno de esos temazos que te pone a bailar sea cual sea el día. Estamos a jueves, así que es un buen momento para empezar a mover los pies, los hombros, las caderas, porque llega el finde, ya queda muy poquito para el finde. Caigo junto a Plisted en este Me Before You. Llegamos al Ecuador de esta segunda hora. Es el momento de hacer, como siempre, a esta hora, ya lo sabes, una parada en boxes, con la publi, nuestro bloque de publicidad. Y enseguida estoy de vuelta por aquí para acompañarnos mutuamente en la última media hora de programa.
1: El benestar creix quan el suport a casa arriba cada dia de l'any amb més hores d'atenció integral a domicili. Quan augmenten les places a les residències públiques i es reformen la Bona Nova, la Llar d'Ancians i a la residència de Sa Pobla. I quan hi ha més activitats per un envelliment actiu i saludable. El benestar es fa gran. Per a la gent d'aquí. IMAS, Consell de Mallorca.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: Art Insal, un referent cultural a Set Salines. El proper dissabte, dia 3 d'octubre, celebram la 6a edició. Pintures, cultura, fotografia, dansa i molt més. Més de 60 artistes locals i forans ens faran gaudir de tot el seu art i creativitat. No faltaran activitats pel menuts, passacarrers i la música en directe. A més, de la millor gastronomia i vins de Mallorca. No t'ho pots perdre. Art Insal a Set Salines. El proper 3 d'octubre, a partir de les 5 de l'hora baixa.
4: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CW Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
5: Más info en fibui.com.
6: Hola. Yo, what up, Wiz Khalifa.
7: Hey, I'm Taylor Swift.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez.
9: Hello, world, this is Zed.
10: People. Hola, people.

fa més de 70 anys, vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dosmat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dosmat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.

0: roba d'home, dona, roba interior, sabates, joieria, articles de regal, ferreteria, articles de llar, música, però sobretot oportunitats del comerç local per totes les edats. Dissabte 3 d'octubre a la plaça Major de Sa Pobla. T'hi esperam.
1: Fitgui Radio. Sintoniza la diferència.

0: verano. Euroreciclaje Balear. Tu chatarra vale dinero. Hazla valer.
1: Fa més de 70 anys, vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dormat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dormat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
2: ¿Quieres participar en la Zona 10? Envía tu opinión al WhatsApp del programa y Forteza lo lee en directo. Recuerda, mensajes y audios al 689-849-721. Sean buenos, pero sobre todo felices.

0: kiss.
1: Art in Sal, un referent cultural a Set Salines. El proper dissabte, dia 3 d'octubre, celebram la 6a edició. Pintures, cultura, fotografia, dansa i molt més. Més de 60 artistes locals i forans ens faran gaudir de tot el seu art i creativitat. No faltaran activitats pel menuts, passacarrers i la música en directe. A més, de la millor gastronomia i vins de Mallorca. No t'ho pots perdre. Art in Sal a Set Salines. El proper 3 d'octubre, a partir de les 5 de l'hora baixa.